0: Y'all ready for this?
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El creuer afectat pel brot d'antivirus ha arribat a la costa de Tenerife quan passaven pocs minuts de 6:45 del matí. Així, l'Ondius fondejarà davant del port de Granadilla de Abona, on es preveu que a partir de les 9 del matí, les 8, hora canària, comenci l'operatiu d'evacuació dels passatgers. Els primers en desembarcar seran els 5 catalans i els 9 espanyols, que es traslladaran i confinaran a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. Posteriorment, la resta de passatgers i part dels membres de la tripulació sortiran per grups en funció de la nacionalitat i es desplaçaran fins a l'aeroport de Tenerife Sud, a 10 minuts de la infraestructura marítima. Se'ls farà també un control per assegurar que continuen sent asimptomàtics. I el govern israelià ha deportat els activistes de la flotilla Saif Abu-Keshek i Tiago Ávila. Així ho ha confirmat fa només uns minuts en una piulada a la xarxa X del Ministeri d'Assumptes Exteriors d'Israel, que ha assegurat que no permetran cap vulneració del bloqueig naval legal sobre Gaza. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Bon dia. Ens despertem a aquestes hores del matí de diumenge aquí a Catalunya amb un cel pràcticament net al conjunt de Catalunya. Sí que és cert que trobem alguna banda de núvol ubicat al litoral de la Costa Daurada i aquestes boires a les valls i fondalades de la Catalunya central. Però repetim, al matí es presenta molt assolellat i a la tarda tindrem l'arribada de molta més nuvolositat que anirà acompanyada de precipitació. Arribarà per la franja de Ponent i s'endinsarà per Catalunya, arribant fins a la Catalunya central, on aquí els ruixats tendiran a desaparèixer. Comarques de Girona i de Barcelona, la tarda serà molt més assolellada i tot plegat amb unes temperatures que avui seran una miqueta més altes. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bon dia.
1: I aquest matí es celebra a Barcelona la cursa del Corte Inglés, que començarà a les 9 del matí, que afectarà la mobilitat de la capital catalana amb talls de trànsit i afectacions a una trentena de línies d'autobús i de tramvia. D'aquesta manera, TMB recomana els desplaçaments en metro. Recordem que la cursa arrenca a l'Avinguda Diagonal just davant de l'establiment del Corte Inglés i recorrerà aquesta via fins al Passeig de Gràcia, baixarà pel passeig fins a girar pel carrer d'Aragó, carrer de Viladomat, la Gran Via i el carrer de la Marina. Des d'aquí s'agafarà el carrer de Casp per acabar, com és habitual, a la plaça Catalunya. Les restriccions han començat a les 5 del matí i s'allargaran fins a les 2 aproximadament. I en els esports, aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el seu 29è títol de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. L'operatiu per desembarcar els prop de 150 passatgers d'una vintena de països a bord de l'Ondius, el creuer afectat pel brot d'antivirus, ha començat a quarts de 9 del matí. Els primers en baixar són els 5 catalans i els 9 espanyols que es traslladaran i confinaran a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ullà de Madrid. Posteriorment ho faran la resta de passatgers i part dels membres de la tripulació que sortiran per grups en funció de la nacionalitat i es desplaçaran fins a l'aeroport de Tenerife Sud a 10 minuts de la infraestructura marítima. El desembarcament es durà a terme mitjançant l'embarcació Zodiac del mateix creuer o llanxes del port amb un màxim de 5 passatgers per embarcació o 10 per llanxa, d'acord amb els protocols sanitaris establerts. I el govern israelià ha deportat els activistes de la flotilla Saif Abu-Keshek i Tiago Ávila, així ho ha confirmat en una piulada a la xarxa X el Ministeri d'Assumptes Exteriors d'Israel, que ha assegurat que no permetran cap vulneració del bloqueig naval legal sobre Gaza. El catalano-palestí Abu-Keshek i el brasiler Ávila van ser traslladats a un centre de detenció migratòria fins que s'ha fet efectiva la seva expulsió del país hebreu. I aquest matí a Barcelona se celebra la cursa del Corte Inglés, que comença a aquesta hora i que afecta la mobilitat de la capital catalana amb talls de trànsit i afectacions a una trentena de línies d'autobús i tramvia. D'aquesta manera, TMB recomana desplaçar-se en metro. Les restriccions, com diem, han començat des de les 5 del matí i s'allargaran aproximadament fins les 2 de la tarda. Marxem ara fins al poble de la Múnia, al municipi de Castellví de la Marca, que és avui capital del cant coral infantil de la Noia, i el Penedès amb la trobada Juguem Cantant. Ens ho explica des de Canal Vinolèrdola, Raimon de Cara.
2: La coral infantil El Petit Bailet organitza aquest diumenge el 52è Juguem Cantant Penedès Anoia, una trobada que reunirà prop d'un centenar d'infants d'entre els 3 i els 8 anys. L'esdeveniment tindrà lloc a la Societat Cultural La Munienca a les 12 del migdia. Un total de 8 corals infantils compartiran escenari en una jornada plena de música i il·lusió. El repertori girarà entorn a la cantata El Ball Sense un Badall, amb música de Guy de Sallarès i textos de Miquel Desclot, una proposta inspirada en l'ambient festiu d'una festa major. El públic podrà gaudir d'un espectacle que combina tradició, dansa i fantasia, pensat per apropar la música coral als més petits. L'entrada tindrà un cost de 5 euros.
1: I encara més cultura, el Festival Rec.0 d'Igualada ha tancat portes de la seva 30a edició amb un balanç aproximadament d'uns 90.000 visitants entre dimecres i dissabte. I tanquem amb els esports, perquè aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt avui davant del Real Madrid per aixecar el seu 29è títol de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Era igual.
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. L'operatiu per desembarcar els prop de 150 passatgers d'una vintena de països a bord de l'Ondius, el creuer afectat pel brot d'antivirus, ha començat a quarts de 9 del matí. Els primers en baixar han estat els 5 catalans i els 9 espanyols que es traslladaran i confinaran a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ullà de Madrid. Posteriorment ho faran la resta de passatgers i part dels membres de la tripulació que sortiran per grups en funció de la nacionalitat i es desplaçaran fins a l'aeroport de Tenerife Sud a 10 minuts de la infraestructura marítima. En aquest sentit, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que l'operació de repatriació s'allargarà fins demà a la tarda, quan marxaran els passatgers australians, els neozelandesos i els asiàtics. Tal com ha ressaltat en una breu compareixença des de Tenerife, el fondeig del creuer s'ha produït amb èxit, tot i les adversitats, i un cop s'ha superat aquest pas, els responsables de sanitat exterior han pujat al vaixell i han començat a fer l'avaluació epidemiològica del passatge i la tripulació. D'altra banda, l'activista catalano-palestí de la Global Summit Flotilla, Saïf Aboukeshek, arribarà aquesta tarda, poc després de les 4, a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel. Posteriorment, cap a 4:45, atendrà els mitjans de comunicació. Aboukeshek ha estat deportat a través d'Egipte i ha arribat a Grècia a primera hora d'aquest matí, des d'on agafarà el vol cap a Catalunya. En un vídeo publicat a les xarxes socials des d'Atenes, Aboukeshek ha agraït la mobilització ciutadana. I aquest matí a Barcelona s'està celebrant la cursa del Corte Inglés, que afecta la mobilitat de la capital catalana amb talls de trànsit i afectacions a una trentena de línies d'autobús i de tramvia. En aquest sentit, TMB recomana els desplaçaments en metro. Les restriccions han començat a les 5 del matí i s'allargaran aproximadament fins a les 2. Parlem ara de cultura. La Colla Vella dels Xiquets de Valls visita Lleida avui amb la mirada posada en el possible primer castell de nou a plaça de la Paeria. La diada de Sant Anastasi està prevista a les 12 del migdia. Des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
2: Els rosats porten en cartera el 3 de 9 amb folre, encara que també han assajat d'altres construccions de la gamma alta de 8. Fins al moment el seu millor castell és el 5 de 8 assolit el passat 26 d'abril a Tortosa. A més de la Vella, l'actuació a la capital del Segrià comptarà amb els castellers de Lleida, els moixiganguers d'Igualada i els xiquets de Reus.
1: I acabem amb els esports, perquè aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el seu 29è títol de Lliga. També recordem que ahir l'Espanyol va sumar una nova derrota al camp del Sevilla per 2-1. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Continguts en xarxa.
1: Entre les estrenes de la setmana destaca Les ovelles detectives. Emma Thompson i Hugh Jackman protagonitzen aquesta comèdia d'intriga. D'Espanya arriba Jo no moriré d'amor. Una noia de 18 anys afronta la malaltia de la seva mare alhora que vol gaudir de la vida. I s'estrena Mortal Kombat 2, una nova pel·lícula de la franquícia basada en un videojoc.
2: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
1: Ah, Les ovelles detectives. Cada nit, un pastor interpretat per Hugh Jackman llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan el troben mort, els animals se n'adonen ràpidament que ha estat assassinat i creuen que saben com resoldre el crim.
3: Soc una ovella detectiva i de les bones!
4: Que viene después del miércoles.
5: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
6: Me voy.
7: Pero si acabas de llegar.
1: Jo no moriré d'amor explica com als 18 anys la Clàudia no vol ser una heroïna. La malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que porta temps desconnectada. Entre el deure de prendre cura i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'evitar la nova realitat.
8: Clau!
9: Wow, no me siento cómodo pegándole a una chica.
10: Descuida. No lo harás.
1: Johnny Cage, un heroi de pel·lícules d'acció, és la nova incorporació a Mortal Kombat 2. Els campions favorits dels fans s'enfronten cara a cara en la batalla definitiva i sagnant per vèncer l'obscur règim de Shao Kahn. El tirà amenaça l'existència de la Terra i dels seus defensors.
11: Que empiece el espectáculo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El desembarcament del creuer afectat pel brot d'antivirus ha començat amb l'evacuació dels 5 passatgers catalans i els altres 9 espanyols a bord. L'Ondius fondeja des de les 7 d'aquest matí davant del port de Granadilla de Abona a Tenerife. Els responsables de sanitat exterior ja han pujat al vaixell i han començat a fer l'avaluació epidemiològica del passatge i la tripulació, que continuen asimptomàtics. L'executiu ha indicat que l'avió espanyol ja està preparat a l'aeroport del sud de Tenerife. Els passatgers volaran fins a Madrid, on seran ingressats a l'Hospital Militar de la Defensa Gómez Ulla per fer-hi una quarantena. Els següents a volar seran els ciutadans dels Països Baixos, que viatjaran amb els ciutadans d'Alemanya, Bèlgica i Grècia, i també en part de la tripulació. D'altra banda, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que l'operació de repatriació s'allargarà fins demà a la tarda, quan marxaran els passatgers australians, neozelandesos i els asiàtics. I l'activista catalano-palestí de la Global Sumut Flotilla, Saïf Abukeshek, ha estat alliberat juntament amb Tiago Ávila. Abukeshek arribarà aquesta tarda, poc després de les 4, a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel. Posteriorment, cap a 4:45, atendrà els mitjans de comunicació. Abukeshek ha estat deportat a través d'Egipte i ha arribat a Grècia a primera hora del matí, des d'on agafarà el vol cap a Catalunya. En un vídeo publicat a les xarxes socials des d'Atenes, Abukeshek també ha agraït la mobilització ciutadana. I en successos, un xoc frontal entre dos cotxes a la C31 a Cubelles, a la comarca del Garraf, ha deixat un balanç de 8 ferits de diversa consideració, entre els quals un crític, 5 greus i 2 menys greus, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El Servei d'Emergències Mèdiques, a més, ha mobilitzat fins a 10 ambulàncies i ha traslladat els afectats, la majoria d'aquests joves, a 6 centres hospitalaris diferents. I d'altra banda, el president del Parlament, Josep Rull, defensa una modificació del Codi de Conducta de la Cambra que endureixi així les sancions davant els discursos d'odi. Ho ha dit arran de les últimes declaracions xenòfobes per part dels partits d'ultradreta a la Cambra. Segons ha explicat Rull en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, la vulneració de l'article 7 del reglament, titulat Actitud Exemplar, comporta advertiments o sancions econòmiques molt lleus, i el president de la Cambra considera que cal dotar-se d'instruments més robustos. I tanquem amb els esports. Aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tindrien prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el seu 29è títol de Lliga. Per la seva banda, recordem que ahir l'Espanyol va sumar una nova derrota al camp del Sevilla, on hi va perdre per 2-1. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

una malgrat. Una malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. El desembarcament del creuer afectat pel brot d'antivirus ha començat amb l'evacuació dels 5 passatgers catalans i els altres 9 espanyols a bord. L'Ondius fondeja des de les 7 del matí davant del port de Granadilla d'Abona a Tenerife. A hores d'ara, els 14 passatgers espanyols ja són a l'aeroport de Tenerife Sud, des d'on volaran fins a Madrid, on seran ingressats a l'Hospital Militar Gómez Ulla per fer-hi una quarantena. I l'activista catalano-palestí de la Global Sumut Flotilla, Saïf Abukeixek, ha estat alliberat juntament amb Tiago Ávila. Abukeixek arribarà aquesta tarda, poc després de les 4, a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel. Posteriorment, cap a 4:45, atendrà als mitjans de comunicació. En un vídeo publicat a les xarxes socials des d'Atenes, Abukeixek ha agraït la mobilització ciutadana. I en successos, el Servei Català de Trànsit informa que aquest matí s'ha registrat un sinistre viari amb una víctima mortal al camí de Rodans als Omellons, a la comarca de les Garrigues. Per causes que s'estan investigant, un tractor amb remolc ha sortit de la via i s'ha precipitat per un talús. A conseqüència de l'accident, el conductor del vehicle ha mort, sent l'únic ocupant. La víctima era un home de 79 anys i amb aquestes són 40 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes en el que portem de 2026. I d'altra banda, més de 300 persones participaran avui a Palamós en la Festa de la Gent Gran. En aquest acte tradicional, el municipi del Baix Empordà homenatge a totes les persones que fan 80 anys en aquest 2026. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
2: Palamós celebra aquest diumenge 10 de maig la seva Festa de la Gent Gran. Es fa a la nau dels 50 metres, amb dinar popular, homenatge a les persones que fan 80 anys i ball de fi de festa, tot organitzat per l'Associació Gent Gran de Palamós i l'Ajuntament. Paco Magán és el president de l'Associació Gent Gran Palamós.
3: Aquest any celebren a Palamós 169 persones que fan 80 anys. I d'aquests 169, doncs venen uns 35, no arriba a 40, dels 169. El perquè, bueno, hi ha gent que no es troba bé, hi ha altra gent que no li va la festa, i hi ha altra gent que no volen que se sàpiguen que fan 80 anys.
2: A la Festa Anual de la Gent Gran de Palamós, que es fa a la nau dels 50 metres aquest diumenge, hi ha apuntades un total de 309 persones.
1: I tanquem amb els esports. Aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el seu 29è títol de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Continguts en xarxa.
1: Entre les estrenes de la setmana destaca Les ovelles detectives. Emma Thompson i Hugh Jackman protagonitzen aquesta comèdia d'intriga. D'Espanya arriba Jo no moriré d'amor. Una noia de 18 anys afronta la malaltia de la seva mare alhora que vol gaudir de la vida. I s'estrena Mortal Kombat 2, una nova pel·lícula de la franquícia basada en un videojoc.
2: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
1: Ah, Les ovelles detectives. Cada nit, un pastor interpretat per Hugh Jackman llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan el troben mort, els animals se n'adonen ràpidament que ha estat assassinat i creuen que saben com resoldre el crim.
3: Soc una ovella detectiva i de les bones!
4: Que viene después del miércoles.
5: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
6: Me voy.
7: Pero si acabas de llegar.
1: Jo no moriré d'amor explica com als 18 anys la Clàudia no vol ser una heroïna. La malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que porta temps desconnectada. Entre el deure de prendre cura i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'evitar la nova realitat.
8: Clau!
9: Wow, no me siento cómodo pegándole a una chica.
10: Descuida. No lo harás.
1: Johnny Cage, un heroi de pel·lícules d'acció, és la nova incorporació a Mortal Kombat 2. Els campions favorits dels fans s'enfronten cara a cara en la batalla definitiva i sagnant per vèncer l'obscur règim de Shao Kahn. El tirà amenaça l'existència de la Terra i dels seus defensors.
11: Que empiece el espectáculo.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. El desembarcament del creuer afectat pel brot d'antivirus ha començat amb l'evacuació dels 5 passatgers catalans i els altres 9 espanyols a bord. L'Ondius fondeja des de les 7 del matí davant del port de Granadilla de Abona a Tenerife i a hores d'ara els 14 passatgers dels 14 passatgers, com diem, espanyols, ja van camí de l'Hospital Militar Gómez Ullà per fer-hi una quarantena. Els següents a volar seran els ciutadans dels Països Baixos, que viatjaran amb ciutadans d'Alemanya, Bèlgica i Grècia i part de la tripulació. A més, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que l'operació de repatriació s'allargarà fins demà a la tarda quan marxin els passatgers australians, neozelandesos i asiàtics. I l'activista catalano-palestí de la Global Sumut Flotilla, Saïf Abu-Keixek, ha estat alliberat juntament amb Tiago Ávila. Abu-Keixek arribarà aquesta tarda, poc després de les 4, a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel. Posteriorment, cap a 4:45, atendrà els mitjans de comunicació. Abu-Keixek ha estat deportat a través d'Egipte i ha arribat a Grècia a primera hora del matí, des d'on agafarà el vol cap a Catalunya. En un vídeo publicat a les xarxes socials des d'Atenes, Abu-Keixek també ha agraït la mobilització ciutadana. I en successos, el Servei Català de Trànsit ha informat aquest matí que s'ha registrat un sinistre viari amb una víctima mortal al camí de Rodans, als Omellons, a la comarca de les Garrigues. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís 5 minuts abans de 9:45 i, per causes que s'estan investigant, un tractor amb remolc ha sortit de la via i s'ha precipitat per un talús. A conseqüència de l'accident, el conductor del vehicle agrícola, que n'era l'únic ocupant, ha mort. La víctima és un home de 79 anys, veí dels Omellons. Amb aquesta víctima són 40 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes i només 4 durant aquest cap de setmana. Seguim amb més successos. Un xoc frontal entre dos cotxes a la C31 a Cubelles ha deixat un balanç de 8 ferits de diversa consideració, entre els quals un crític, 5 greus i 2 menys greus, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El Servei d'Emergències Mèdiques ha hagut de mobilitzar fins a 10 ambulàncies i ha traslladat els afectats, la majoria joves, a 6 centres hospitalaris. I en cultura, el festival Rec.0 d'Igualada tanca les portes de la seva 30a edició amb un balanç aproximat d'uns 90.000 visitants entre dimecres i la jornada d'ahir dissabte. I tanquem amb els esports. Aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt avui davant del Real Madrid per aixecar el que serà el seu 29è títol de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els 14 passatgers espanyols del creuer Ondius ja són de camí a Madrid, on començaran la quarantena.
2: El vaixell ha arribat a primera hora del matí al port de Tenerife i s'ha posat en marxa l'operatiu per evacuar tots els passatgers i la majoria de tripulants, de moment sense incidències.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: L'activista catalano-palestí de la Global Sumut Flotilla, Saïf Abukeshek, ha estat alliberat juntament amb Tiago Ávila.
2: Abukeshek arribarà aquesta tarda poc després de les 4 a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel.
0: I en successos, el conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons a la comarca de les Garrigues.
2: Cap de setmana negra, la xarxa viària catalana amb fins a 4 víctimes mortals calibren la xifra fins als 40 en el que portem de 2026.
0: I més successos, nova agressió a Brians 2. Els sindicats denuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària aquest dissabte.
2: UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Aureguiza, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb una boira ben espessa, sobretot a valls i fondalades de la Catalunya central, però també aquesta boira s'ha deixat veure a punts de les Terres de l'Ebre, de la plana empordanesa o també de la plana vallesana. Però una vegada sortit el sol, aquesta boira s'ha anat dissipant i el matí en conjunt ha estat molt assolellat. Algun núvol de caire decoratiu al Pirineu, però ben poqueta cosa. Però aquestes hores al migdia tornen a créixer les nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, a l'espera era de les immediates hores de l'arribada de ruixats per la franja de Ponent que aniran escombrant al territori català, arribant a la Catalunya central, i aquí s'aniran desfent. També el Pirineu també arribaran aquestes precipitacions que ho podran fer amb intensitat. En canvi, la tarda es presenta molt més tranquil·la a les comarques de Girona i també de Barcelona, amb unes hores centrals on les temperatures en conjunt són una miqueta més altes respecte a les d'ahir dissabte. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en l'àmbit local, avui Lleida Televisió celebrarà el seu 25è aniversari.
2: Ho celebra aquesta nit amb un programa especial que comptarà amb la retransmissió de 3 concerts a la Festa Major de la ciutat.
0: I en els esports, aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el seu 29è títol de Lliga. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Els 14 passatgers espanyols del creuer Ondius ja són camí de Madrid, on començaran la quarantena.
2: El vaixell ha arribat a primera hora del matí al port de Tenerife i s'ha posat en marxa l'operatiu per evacuar tots els passatgers i la majoria de tripulants, de moment sense incidències. Tots els detalls ens els porta la Norma Lebrero.
5: A 6:45 del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans, vestit amb epis, mascaretes FFTP i amb les pertinences bàsiques protegides dins de bosses de plàstic. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins a l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ullà, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid. Mònica García, ministra de Sanitat, explicava a primera hora que tot estava funcionant segons el protocol previst.
6: El fondeo y la llegada del barco se ha producido con total normalidad. El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos, y el operativo sigue en marcha. Nada nos va a distraer de seguir trabajando para que este operativo tenga el éxito a pesar de todas las dificultades con las que nos hemos ido encontrando. Pero ahora es el momento de que nos dejen trabajar.
5: Els següents passatgers que han desembarcat han estat els neerlandesos, alemanys i grecs. Per avui hi ha 10 avions fletats per Canadà, Turquia, Gran Bretanya, França, Irlanda i els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, demà a la tarda. El director general de l'OMS ha volgut tranquil·litzar la població.
3: This is not another COVID.
7: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
3: So they shouldn't be scared and they shouldn't panic. This is based on how...
7: I per dir això, ens basem en com es comporta aquest virus, que el coneixem molt bé.
3: Because this virus is well known.
5: Després, l'Ondius farà repostatge de combustible i marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran. Marxarà encara amb una trentena de tripulants i el cadàver a bord de la passatgera alemanya que va morir fa una setmana.
0: Aparquem el tema de l'antivirus, però seguim en l'òrbita de la salut i sanitat, en aquest cas a casa nostra, i és que el col·lectiu de l'infermeria reclama tenir més pes en la presa de decisions dins del sistema sanitari i una major presència en els espais de responsabilitat pública.
2: Així ho defensa el president del Col·legi d'Oficial d'Infermers i Infermeres, Borja Manzanares, en una entrevista al programa Ciutadella.
8: Estem davant d'un sistema de salut on hi ha molts professionals i les infermeres representem un eix vertebrador dintre del sistema de salut, però sempre en esferes de poca o escassa decisió. Quan nosaltres diem de sumar la mirada infermera a les decisions, no vol dir que vulguem treure altres professionals, sinó que volem fer que els equips tinguin més infermeres per sumar la visió de les infermeres. Creiem que som un col·lectiu que som dels més nombrosos dintre del sistema sanitari, per tant, la nostra aportació és important.
0: L'entrevista sencera, com sempre, la podrem seguir avui a partir de 9:45 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. I l'activista catalano-palestí de la Global Sumut Flotilla, Saïfa Boukeshek, ha estat alliberat juntament amb Tiago Ávila.
2: A Boukeshek arribarà aquesta tarda, poc després de les 4, a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel. En un vídeo publicat a les xarxes socials des d'Atenes, Boukeshek ha agraït la mobilització ciutadana. L'escoltem.
8: Estem davant d'un sistema de salut on hi ha molts...
9: He deixat enrere milers de presoners palestins, infants, dones i homes. Estic segur que el tracte que jo he patit no pot comparar-se amb el patiment que ells estan vivint, els testimonis que sentim sobre les tortures i les violacions que pateixen diàriament. Hem de continuar mobilitzant-nos. No podem oblidar els presoners palestins.
2: Posteriorment, cap a 4:45, atendrà els mitjans de comunicació. Boukeshek ha estat deportat a través d'Egipte i ha arribat a Grècia a primera hora del matí, des d'on agafarà el vol cap a Catalunya.
0: Obrim ja plana de successos. El conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons a la comarca de les Garrigues, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut passat 10 minuts de les 9 del matí en un camí de rodants. Per causes que encara s'estan investigant, un tractor amb remolc ha sortit de la via i s'ha precipitat per un talús. A conseqüència del sinistre, el conductor del vehicle agrícola, un home de 79 anys i veí dels Omellons, ha mort. Amb aquesta víctima ja són 40 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes i la quarta només durant aquest cap de setmana.
0: Més successos. Nova agressió a la presó de Brians 2. Els sindicats denuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària al mòdul MR8 aquest dissabte.
2: UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa. Ens amplia i ens dona més detalls Núria Parera.
10: Una nova agressió a funcionaris penitenciaris al mòdul MR8 de Brians 2 ha tornat a alertar els treballadors del centre. Segons UGT Presons, un intern va atacar sobtadament a la cap d'unitat, fet que va obligar a activar un codi 2 per reduir-lo. La portaveu del sindicat, Montserrat Balaguer, assegura que la situació és cada vegada més complicada.
11: Senzillament ha començat a parlar així en veu, sense entendre, en paraules inintel·ligibles, ha escopinat al terra i acte seguit ha anat a encarar-se a la cap d'unitat perquè necessita l'ajuda de tots els protocols de suport per reduir-lo i contenir-lo i al final doncs, ha acabat amb una contenció mecànica.
10: Des del sindicat alerten que la situació de violència dins del centre és cada cop més freqüent i ho relacionen amb la manca de personal.
11: És el centre on menys dotació s'ha vist incrementada aquesta plantilla. I a més, avui estan amb un 20% més interns. Que cada cop hi hagi més agressivitat, hi hagi més permissivitat i hi hagi més agressions. Que s'ha de dimensionar i s'ha d'augmentar. Hi ha persones amb una borsa de treball que estan sense treballar, mentre estan, ens estan agredint i falta personal a Brians 2.
10: Des d'UGT Presons asseguren que la plantilla està molt cansada de la situació i no descarten emprendre accions més contundents si no arriben solucions immediates.
0: Seguim amb successos i tornem a les carreteres. Un xoc frontal entre dos cotxes a la C31 a Cubelles ha deixat un balanç de 8 ferits de diversa consideració, entre els quals un crític, 5 greus i 2 menys greus.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de les 5 de la matinada. El Servei d'Emergències Mèdiques ha mobilitzat fins a 10 ambulàncies i ha traslladat els afectats, majoritàriament joves, a 6 centres hospitalaris diferents. Els bombers de la Generalitat han treballat en la zona amb 5 dotacions terrestres, han estabilitzat els turismes i han excarcerat 3 persones atrapades dins dels vehicles.
0: Seguim amb més successos. Els Mossos d'Esquadra van detenir el 28 d'abril a Sant Cugat del Vallès un jove de 24 anys per agredir un home sense llar a Rubí per raons de porofòbia o odi a les persones sense sostre.
2: Els fets es remunten al 3 de maig del 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima.
0: I encara un últim apunt. La companyia subministradora d'aigua de Girona, l'empresa pública Catsa, ha informat que el servei d'aigua ja s'ha normalitzat després que una avaria deixés a més de 3.000 clients, 100 dels barris de Talaià, Germans Sàbat i Domeny, sense servei durant unes hores.
2: La incidència va començar ahir dissabte a la tarda a causa d'una fuita entre l'Avinguda de França i el Pont de la Barca i també ha tingut afectacions a Fontejau i Sarrià de Ter. Durant aquesta matinada i matí, alguns abonats han recuperat parcialment el subministrament d'aigua, però amb una pressió mínima.
0: Obrim ara plana política. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha defensat l'acció de govern després que l'oposició critiqués la gestió de l'executiu i en demanés algunes dimissions.
2: Dalmau, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies des de Mauthausen, a Àustria, ha dit que estan centrats en, sobretot i en paraules seves, atendre els problemes del país, perquè aquesta és, segons diu Albert Dalmau, la seva obligació. Tot i això, ha fet una crida a la responsabilitat per part de l'oposició. L'escoltem.
12: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, amb un govern que està atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
0: En l'àmbit de l'educació, per la seva banda, la consellera Esther Niubó ha convocat una mesa sectorial pel proper dijous.
2: En una entrevista a RAC1, Niubó considera l'anunci de 17 vagues un punt desproporcionat, mentre ha defensat la remuneració de les jornades de colònies pels professors.
13: A mi em sembla, jo abans doncs, comentàvem, no?, fora de micros, doncs, que és veritat que no, en un mes, que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. És a dir, jo insisteixo, si parlem dels salaris, feia 25 anys que el complement autonòmic salarial estava congelat, 25 anys. Si parlem de colònies, no?, que s'ha parlat sovint d'aquestes doncs, nits, que quan un docent doncs, ha d'anar de colònies, doncs feia més de 10 anys que no hi havia cap tipus de compensació per aquestes nits a fora. Doncs aquest govern la recupera i la recuperarà a partir del curs que ve.
2: Per últim, Niubó també ha negat conèixer res sobre la presumpta infiltració d'agents de Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres.
0: I un últim apunt en l'òrbita política, perquè el cas Innova, que investiga la trama de suposada corrupció darrere la construcció del nou Hospital Sant Joan de Reus, es comença a jutjar a partir de demà a l'Audiència de Tarragona, 14 anys després del seu esclat.
2: En la primera jornada s'abordaran les qüestions prèvies de la peça principal del cas i la separada segona. L'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez, l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, i l'exdirector de CatSalut, Carles Manté, o l'arquitecte Jorge Basteteza són els principals encausats. Tant ells com els quatre acusats restants, Ventura, Torrell, Gómez i Luqui, s'enfronten a penes a presó d'entre 7 i 10 anys pels delictes de prevaricació, malversació de cabals públics, falsedat documental i tràfic d'influències.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
0: Visita jatrio.cat.
2: Fem un cop d'ull ara a la crònica local i comencem a la terra ferma perquè Lleida Televisió està avui d'aniversari.
3: Avui fa 25 anys i ho celebra aquesta nit amb un programa especial que comptarà amb la retransmissió dels 3 concerts de la Festa Major de la ciutat, tot en una jornada en la qual també hi haurà espai per mirar el passat, el present i el futur. Tot plegat ens ho explica el Marc Piqué.
4: El 10 de maig de 2001 es van iniciar les emissions en antena a Lleida Televisió. Per recordar aquesta efemèride, s'ha preparat una programació especial aquest diumenge des de la revetlla dels Camps Elisis, en un plató instal·lat al costat de l'escenari principal. Els treballadors actuals seran els encarregats de conduir un programa que permetrà recordar alguns dels moments més importants d'aquests 25 anys capturats per les càmeres de Lleida Televisió. A partir d'imatges antigues es construirà un relat sobre com ha evolucionat tecnològicament la televisió del grup Segre. En parla el director de Lleida Televisió, Òscar Fernández.
5: I en aquests 25 anys hem crescut al costat dels lleidatans i les lleidatanes. De fet, existim gràcies a ells i, evidentment, per nosaltres celebrar-ho al costat dels lleidatans i les lleidatanes. Vam néixer amb un pregó de Festa Major de Lleida i enguany ho celebrarem amb una revetlla que és la de la Festa Major de Lleida. Nosaltres no l'organitzem, l'organitza l'Ajuntament de Lleida i ens han permès que ens hi sumem. Per tant, encantats de la vida perquè Lleida Televisió el que fa és això, és sumar-se sempre a el que hi ha a Lleida.
4: El programa especial s'oferirà a partir de 7:45 de la tarda durant les pauses dels concerts, que també es podran veure en directe per Lleida Televisió amb les actuacions d'Helena, 31 Fam i Auxili.
3: Aquesta revetlla del 25è aniversari de Lleida Televisió també es podrà seguir a través de la xarxa Més.
2: I de Lleida ens n'anem fins a Torredembarra, on el seu far ha estat inclòs en la Ruta Cultural Europea de Fars.
3: En formen part un total de 131 monuments de 12 països del continent i és l'únic far present de tot Catalunya. Ens expliquen des d'Ona la Torre, Raquel Martínez.
6: No tots els fars poden formar part d'aquest itinerari perquè per ser-hi cal tenir un ús cultural o bé ser accessible per al públic. El far de Torredembarra, que és gestionat per l'Autoritat Portuària de Tarragona, ofereix visites guiades des del 2015. Jovita Baltasar és la regidora de Turisme a l'Ajuntament de Torredembarra.
7: Forma part de la Ruta Cultural Europea de Fars i, per tant, doncs, per nosaltres és tot un privilegi perquè d'aquesta manera és donar molta més visibilitat al nostre far i al final doncs, poder promocionar-ho molt més i, per tant, doncs, molt content.
6: El far de Torredembarra s'ha convertit en un dels atractius turístics més importants del municipi. De fet, aquest 2026 s'espera arribar als 20.000 visitants.
2: No ens movem de la demarcació de Tarragona, fem una altra parada, en aquest cas a Valls, que fa un primer balanç molt positiu de la campanya de control de la vespa asiàtica iniciada a mitjans d'abril. Des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
8: En gairebé 3 setmanes s'han capturat prop de 300 reines amb una vintena llarga de trampes distribuïdes a la ciutat. L'objectiu d'aquesta acció és frenar la proliferació d'aquesta espècie invasora abans de l'estiu, evitant la formació de nous nius. El projecte impulsat per l'Ajuntament amb el suport del Centre de Conservació de Fauna Molí de Fort aposta per la prevenció com a eina clau. Cada reina capturada ara pot evitar un niu més endavant. Rubén Alcázar, un dels supervisors de la campanya, confirma l'eficàcia del dispositiu.
9: Ha sigut un llampeig bastant intensiu per capturar les màximes reines possibles. El primer resultat que tenim de la revisió és molt elevat. Penso que cada vegada anirem a menys, però sempre fins a l'estiu les reines tomben i mentre que estiguin per fora les intentarem enganxar i considero que aquest any farem una disminució de nius molt important.
8: El seguiment continuarà amb revisions cada 10 dies fins a mitjans de juny.
2: Obrim ja el bloc cultural i ens en tornem a anar fins a Lleida. Gegants i castellers han mobilitzat els carrers de la ciutat en el marc del tercer dia de les festes de maig.
3: La participació ciutadana s'ha fet notar sobretot a l'eix comercial i zones properes en actes com a la trobada gegantera i posterior cercavila, on els gegants han desfilat des de la plaça Blas Infante i així mateix els castellers de Lleida han tenyit de bordeus la plaça de la Paeria. en una diada amb la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Els Camps Elisis i la Seu Vella són altres de les localitzacions on també s'han dut a terme activitats culturals. Les festes de maig van arrencar divendres i finalitzaran demà dilluns a la nit, dia de Sant Anastasi, amb el tradicional Castell de Focs.
2: Parlem ara també de castells, perquè els castellers de Sant Cugat del Vallès han celebrat avui la primera gran actuació a casa de la temporada amb motiu de Sant Ponç.
3: Els camises verdes amb nous caps de colla engeguen el curs amb l'objectiu de tornar a consolidar les figures de vuit. Ho ha seguit des de Cugat Mèdia el Sergio Morales.
0: La d'aquest diumenge era la primera gran cita dels castellers de Sant Cugat a casa del que va de temporada. Una temporada especial, ja que estrena dos nous caps de colla, Miquel Torregrossa i Marina Bons, que tenen el repte de tornar a consolidar els castells de vuit i recuperar la confiança entre els camises verda. Per fer-ho comencen pràcticament de zero. Aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7, amb la intenció de seguir treballant i tancar la temporada recuperant la clàssica de 8. A la jornada s'han acompanyat els castellers de la Vila de Gràcia, que han descarregat el 3 de 8, el 2 de 8 amb folre i el 4 de 8. I per la seva banda també han participat a la jornada els Saballuts, que han descarregat la clàssica de 8.
2: Les 2:21, moment de parlar d'esports.
10: Notícies en xarxa. Esports.
2: Hem d'obrir els esports, malauradament, amb una notícia d'última hora, perquè el Futbol Club Barcelona ha confirmat fa poca estona la mort del pare de Hansi Flick, l'entrenador del primer equip.
3: Tot i això, s'espera que l'entrenador alemany ocupi el seu lloc a la banqueta i pugui dirigir el Barça des de la gespa durant el partit contra el Real Madrid, que començarà a les 9 del vespre. En un comunicat a la xarxa social X, el club fa arribar el seu afecte a Hansi Flick i assenyala que comparteix el seu dolor i que l'acompanya en aquest moment difícil.
2: Veurem, doncs, si finalment Hansi Flick s'asseu a la banqueta en un partit que, en principi, ja hores d'ara, no perilla pel que fa a la seva suspensió. Parlem, doncs, ara ja del clàssic, perquè aquesta nit, en l'apartat ja merament esportiu, el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho, a més, per primer cop a la història, precisament davant del Real Madrid.
3: Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el 29è títol de Lliga. A més del rebombori extraesportiu, els blancs els hi suma la baixa d'Mbappé, que no ha entrat a la convocatòria.
2: I per la seva banda, l'Espanyol s'apropa al descens després d'una nova derrota.
3: Els blanquiblaus van veure com el Sevilla capgirava el 0-1 favorable i marcava el gol de la victòria al temps afegit. L'Espanyol té dos punts de marge respecte al descens, mentre que el Girona, que té un partit menys, ja que juga dilluns, en té només un.
2: Fem parada ara a la primera federació, on avui el Nàstic es juga alguna cosa més que 3 punts al camp del Tarazona.
3: Un triomf deixaria els grana amb la permanència molt ben encarrilada, però en cas de perdre, l'escenari canviaria radicalment. La prèvia del partit des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
11: El Nàstic buscarà aquesta tarda aquí a Tarazona guanyar i tancar la permanència a la categoria. Els tarragonins volen capgirar els resultats i sensacions fora de casa per sumar els 3 punts aquí a terres aragoneses. El Nàstic veu el partit d'avui com la gran oportunitat per donar per segellada la permanència a la categoria una temporada a més. Una victòria dels granes deixaria la salvació gairebé a la butxaca, ja que li trauria l'equip aragonès 4 punts més el gol a Veraix, quan només quedarien ja 2 partits, el que vol dir 6 punts en joc. Una victòria avui donaria virtualment aquesta salvació en el partit més important de la temporada, com l'ha definit el davanter del Nàstic, Pau Martínez.
12: Creo que el equipo es consciente de la situación, de que vamos a ir a ganar y a sacar el resultado que todos queremos. Que la semana pasada dijimos que era el partido más importante de la temporada, esta semana vuelve a serlo. Sabemos el tipo de rival que tenemos el domingo, el tipo de campo.
11: El Nàstic no estarà sol aquesta tarda al municipal de Tarazona, perquè en 3 hores, el passat dilluns, l'equip va vendre les 300 entrades de les que disponia per la seva afició.
2: Canviem d'esport, parlem ara de bàsquet, i en aquest cas femení, perquè aquesta tarda l'Espar Girona es juga el seu no sé a la final de la Lliga Femenina.
3: Les gironines buscaran derrotar el València Bàsquet després de perdre per només un punt al partit d'anada. La prèvia des de Girona FM, Jan Torrent.
13: L'Espart Girona aquesta tarda té l'oportunitat de tornar a la final de la Lliga Femenina Endesa. Fa 7 anys que no aconsegueix aquesta fita. Les gironines van perdre el primer partit a València 67-66. Per tant, per assolir el bitllet a la final han de guanyar el maig per 2 punts. Robert De Íñiguez ha explicat que encara no sap amb quines jugadores podrà comptar. Li ha donat molta importància a les hores prèvies al partit pel descans de les seves jugadores. A València, les jugadores del mateix Roberto Íñiguez van jugar amb molèsties. Claraol, Maria Pulibali, són les jugadores més tocades. Però va tornar Laura Quevedo, que des del 19 d'abril, és a dir, l'últim partit de la final a 6, a Saragossa, no jugava cap partit. Fontejau espera una gran entrada, tot i haver començat aquest mateix cap de setmana el temps de flors. El tècnic basc ha demanat a l'afició que les ajudi, com ho ha fet en cada partit. Una victòria de tan sols 2 punts de diferència és el que necessita l'Espart Girona de Roberto Íñiguez per ser a la final de la Lliga. El maig començarà a les 7 de la tarda a Fontejau.
2: I acabem parlant d'hoquei patins perquè el Barça es juga avui la final de la Champions. 8 anys després de guanyar el seu últim títol en competició continental, els blaugranes jugaran aquesta nova final, en aquest cas, davant del Porto, amb qui precisament van guanyar la seva última Champions ara fa 8 temporades. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els 14 passatgers espanyols de l'Ondius ja són de camí a Madrid, on començaran la quarantena.
2: El vaixell ha arribat a primera hora del matí al port de Tenerife i s'ha posat en marxa l'operatiu per evacuar tots els passatgers i la majoria de tripulants. De moment, sense incidències.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: L'activista catalano-palestí Saïf Abu-Kaixek ha estat alliberat juntament amb Tiago Ávila.
2: Abu-Kaixek arribarà aquesta tarda poc després de les 4 a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel.
0: I en successos, el conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons.
2: Cap de setmana negra, la xarxa viària catalana amb fins a 4 víctimes mortals celebren la xifra fins a les 40 en el que portem de 2026.
0: Més successos, nova agressió a la presó de Brians 2. Els sindicats denuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària ahir dissabte.
2: UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb una boira ben espessa, sobretot a valls i fondalades de la Catalunya central, però també aquesta boira s'ha deixat veure a punts de les Terres de l'Ebre, de la plana empordanesa o també de la plana vallesana. Però una vegada sortit el sol, aquesta boira s'ha anat dissipant i el matí en conjunt ha estat molt assolellat. Algun núvol de caire decoratiu al Pirineu, però ben poqueta cosa. Però aquestes hores al migdia tornen a créixer les nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, a l'espera era de les immediates hores de l'arribada de ruixats per la franja de Ponent que aniran escombrant el territori català, arribant a la Catalunya central, i aquí s'aniran desfent. També el Pirineu també arribaran aquestes precipitacions que ho podran fer amb intensitat. En canvi, la tarda es presenta molt més tranquil·la a les comarques de Girona i també de Barcelona, amb unes hores centrals on les temperatures en conjunt són una miqueta més altes respecte a les d'ahir dissabte. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en l'àmbit local, Lleida Televisió celebra avui el seu 25è aniversari.
2: Ho celebra aquesta nit amb un programa especial que comptarà amb la retransmissió de 3 concerts a la Festa Major de la ciutat.
0: I en els esports, aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. A més, el partit agafa un caire encara més especial perquè fa uns minuts hem conegut la mort del pare de l'entrenador blaugrana, Hansi Flick. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Els 14 passatgers espanyols del creuer Ondius ja són de camí a Madrid, on allà començaran la quarantena.
2: El vaixell ha arribat a primera hora del matí al port de Tenerife i s'ha posat en marxa l'operatiu per evacuar tots els passatgers i la majoria de tripulants. De moment, tot plegat ha sigut sense incidències. Tots els detalls ens els porta Norma Lebrero.
4: A 6:45 del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans, vestit amb epis, mascaretes FFTP i amb les pertinences bàsiques protegides dins de bosses de plàstic. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la unitat militar d'emergències. El trajecte fins a l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ullà, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid. Mònica García, ministra de Sanitat, explicava a primera hora que tot estava funcionant segons el protocol previst.
5: El fondeo y la llegada del barco se ha producido con total normalidad. El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos, y el operativo sigue marcha. Nada nos va a distraer de seguir trabajando para que este operativo tenga el éxito a pesar de todas las dificultades con las que nos hemos ido encontrando. Pero ahora es el momento de que nos dejen trabajar.
4: Els següents passatgers que han desembarcat han estat els neerlandesos, alemanys i grecs. Per avui hi ha 10 avions fletats per Canadà, Turquia, Gran Bretanya, França, Irlanda i els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, demà a la tarda. El director general de l'OMS ha volgut tranquil·litzar la població.
6: This is not another COVID.
7: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
6: So they shouldn't be scared and they shouldn't panic. This is based on how...
7: I per dir això ens basem en com es comporta aquest virus, que el coneixem molt bé.
6: Because this virus is well known.
4: Després, l'Ondius farà repostatge de combustible i marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran. Marxarà encara amb una trentena de tripulants i el cadàver a bord de la passatgera alemanya que va morir fa una setmana.
0: Deixem ara de banda l'antivirus, però seguim parlant en òrbita de salut i sanitat, i en aquest cas a casa nostra, i és que el col·lectiu de l'infermeria reclama tenir més pes en la presa de decisions dins del sistema sanitari i una major presència en els espais de responsabilitat pública.
2: Així ho defensa el president del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers, Borja Manzanares, en una entrevista al programa Ciutadella.
8: Estem davant d'un sistema de salut on hi ha molts professionals i les infermeres representem un eix vertebrador dintre del sistema de salut, però sempre en esferes de poca o escassa decisió. Quan nosaltres diem de sumar la mirada infermera a les decisions, no vol dir que vulguem treure altres professionals, sinó que volem fer que els equips tinguin més infermeres per sumar la visió de les infermeres. Creiem que som un col·lectiu que som dels més nombrosos dintre del sistema sanitari, per tant, la nostra aportació és important.
2: L'entrevista sencera es podrà seguir aquest diumenge a 9:45 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
0: L'activista catalano-palestí de la Global Sumud Flotilla, Saïfa Boukeshek, ha estat alliberat aquest matí juntament amb Tiago Ávila.
2: A Boukeshek arribarà aquesta tarda poc després de les 4 a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel. En un vídeo publicat a les xarxes socials des d'Atenes, a Boukeshek ha agraït la mobilització ciutadana.
7: He deixat enrere milers de presoners palestins, infants, dones i homes. Estic segur que el tracte que jo he patit no pot comparar-se amb el patiment que ells estan vivint, els testimonis que sentim sobre les tortures i les violacions que pateixen diàriament. Hem de continuar mobilitzant-nos. No podem oblidar els presoners palestins.
2: Posteriorment, cap a 4:45, atendrà els mitjans de comunicació a Boukeshek, de què ha estat, com dèiem, deportat a través d'Egipte i ha arribat a Grècia a primera hora del matí des d'on agafarà el vol cap a Catalunya.
0: Obrim ja plana de successos. El conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons a la comarca de les Garrigues, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut passades 10 minuts de les 9, al camí de Rodans. Per causes que s'estan investigant, un tractor amb remolc ha sortit de la via i s'ha precipitat per un talús. A conseqüència del sinistre, el conductor del vehicle agrícola, un home de 79 anys i veí dels Omellons, ha mort. Amb aquesta víctima ja són 40 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes i la quarta només durant aquest cap de setmana.
0: Seguim amb successos. Nova agressió a Brians 2, i és que els sindicats denuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària al mòdul MR8 aquest dissabte.
2: UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa. Ens dona més detalls Núria Parera.
9: Una nova agressió a funcionaris penitenciaris al mòdul MR8 de Brians 2 ha tornat a alertar els treballadors del centre. Segons UGT Presons, un intern va atacar sobtadament a la cap d'unitat, fet que va obligar a activar un codi 2 per reduir-lo. La portaveu del sindicat, Montserrat Balaguer, assegura que la situació és cada vegada més complicada.
10: Senzillament ha començat a parlar així en veu, sense entendre, en paraules inintel·ligibles. Ha escopinat al terra i acte seguit ha anat a encarar-se a la cap d'unitat perquè necessita l'ajuda de tots els protocols de suport per reduir-lo i contenir-lo, i al final doncs, ha acabat amb una contenció mecànica.
9: Des del sindicat alerten que la situació de violència dins del centre és cada cop més freqüent i ho relacionen amb la manca de personal.
10: És el centre on menys dotació s'ha vist incrementada aquesta plantilla. I a més, avui estan amb un 20% més interns. Que cada cop hi hagi més agressivitat, hi hagi més permissivitat i hi hagi més agressions. Que s'ha de dimensionar i s'ha d'augmentar. Hi ha persones amb una borsa de treball que estan sense treballar, mentrestant ens estan agredint i falta personal a Brians 2.
9: Des d'UGT Presons asseguren que la plantilla està molt cansada de la situació i no descarten emprendre accions més contundents si no arriben solucions immediates.
0: Seguim amb successos i tornem a les carreteres. Un xoc frontal entre dos cotxes a la C31 a Cubelles ha deixat un balanç de 8 ferits de diversa consideració, entre els quals hi ha un crític, 5 greus i 2 menys greus.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de les 5 de la matinada. El Servei d'Emergències Mèdiques ha mobilitzat fins a 10 ambulàncies i ha traslladat els afectats, majoritàriament joves, a 6 centres hospitalaris diferents. Els bombers de la Generalitat han treballat a la zona amb 5 dotacions terrestres, han estabilitzat els turismes i han excarcerat 3 persones atrapades dins dels vehicles.
0: I encara més successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 28 d'abril a Sant Cugat del Vallès un jove de 24 anys per agredir un home sense llar a Rubí per raons d'aporofòbia o odi a les persones sense sostre.
2: Els fets es remunten al 3 de maig del 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys, mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra, després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima.
0: Obrim plana política i ho fem amb el conseller de la presidència, Albert Dalmau, que ha defensat l'acció de govern després que l'oposició critiqués la gestió de l'executiu i en demanés dimissions.
2: Dalmau, amb declaracions a l'Agència Catalana de Notícies des de Mauthausen, a Àustria, ha fet una crida a la responsabilitat per part de l'oposició.
11: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, amb un govern que atén, està atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
0: Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha convocat una mesa electoral pel proper dijous.
2: En una entrevista a RAC1, Niubó considera l'anunci de 17 vagues desproporcionat, mentre ha defensat la remuneració de les jornades de colònies pels professors.
12: A mi em sembla, jo abans doncs, comentàvem, no? Fora de micros, doncs, que és veritat que no? En un mes que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. És a dir, jo insisteixo, si parlem dels salaris, feia 25 anys que el complement autonòmic salarial estava congelat, 25 anys. Si parlem de colònies, no? Que s'ha parlat sovint doncs, d'aquestes nits, que quan un docent doncs, ha d'anar de colònies, doncs feia més de 10 anys que no hi havia cap tipus de compensació per aquestes nits a fora. Doncs aquest govern la recupera i la recuperarà a partir del curs que ve.
0: Per últim, Niubó també ha negat conèixer res sobre la presumpta infiltració d'agents en una assemblea de mestres conegut fa uns dies. I per últim, el cas Innova, que investiga la trama de suposada corrupció darrere la construcció del nou hospital Sant Joan de Reus, es començarà a jutjar a partir de demà a l'Audiència de Tarragona, 14 anys després del seu esclat.
2: En la primera jornada s'abordaran les qüestions prèvies de la peça principal del cas i la separada anirà després, la segona part. L'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez, l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, i l'exdirector de CatSalut, Carles Manté, o l'arquitecte Jorge Basteteza, són els principals encausats. Tant ells com els quatre acusats restants, Ventura, Torrell, Gómez i Luqui, s'enfronten a penes de presó d'entre 7 i 10 anys pels delictes de prevaricació, malversació de cabals públics, falsedat documental i tràfic d'influències.

0: Comerç Just.
1: I tu què tries?
0: Visita jatrio.cat.
2: Fem un cop d'ullada amb les notícies de proximitat. Comencem a Lleida, i és que Lleida Televisió avui està d'aniversari.
3: Avui fa 25 anys, ho celebra aquesta nit amb un programa especial que comptarà amb la retransmissió de 3 concerts a la Festa Major de la ciutat. Tot en una jornada en la qual també hi haurà espai per mirar el passat, el present i el futur. Tot plegat ens ho explica el Marc Piqué.
4: El 10 de maig de 2001 es van iniciar les emissions en antena a Lleida Televisió. Per recordar aquesta efemèride, s'ha preparat una programació especial aquest diumenge des de la Revetlla dels Camps Elisis, en un plató instal·lat al costat de l'escenari principal. Els treballadors actuals seran els encarregats de conduir un programa que permetrà recordar alguns dels moments més importants d'aquests 25 anys capturats per les càmeres de Lleida Televisió. A partir d'imatges antigues es construirà un relat sobre com ha evolucionat tecnològicament la televisió del grup Segre. En parla el director de Lleida Televisió, Òscar Fernández.
5: En aquests 25 anys hem crescut al costat dels lleidatans i les lleidatanes. De fet, existim gràcies a ells i, evidentment, per nosaltres celebrar-ho al costat dels lleidatans i les lleidatanes. Vam néixer amb un pregó de Festa Major de Lleida i enguany ho celebrarem amb una revetlla que és la de la Festa Major de Lleida. Nosaltres no l'organitzem, l'organitza l'Ajuntament de Lleida, i ens han permès que ens hi sumem. Per tant, encantats de la vida, perquè Lleida Televisió el que fa això és sumar-se sempre a el que hi ha a Lleida.
4: El programa especial s'oferirà a partir de 7:45 de la tarda durant les pauses dels concerts, que també es podran veure en directe per Lleida Televisió, amb les actuacions d'Helena, 31 Fam i Auxili.
2: Aquesta revetlla del 25è aniversari de Lleida Televisió també es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. I de Lleida ens n'anem, en aquest cas, a una altra capital de demarcació, en aquest cas a Girona, on Adopta'm és el nom de la iniciativa que s'ha dut a terme avui per tal de fomentar l'adopció responsable i buscar donar una nova llar a gossos abandonats.
3: Es fa cada 3 mesos a l'explanada del pavelló de Fontejau i està oberta a totes aquelles persones i famílies que vulguin donar a tots aquests gossos l'amor que necessiten. Ens ho amplien des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
6: Aquest diumenge 10 de maig s'ha celebrat la trobada trimestral Adopta'm, una iniciativa de la residència canina La Devesa que busca conscienciar de la importància de l'adopció dels gossos per sobre de no pas la compra. Així ens ho explica Jordi Ametller Batlle, coordinador de la residència.
7: Hi hem tingut una iniciativa que intentem fer-la cada trimestre aquí a Girona, i bueno, i com podeu veure, hi ha tots els gossos de mitja província, no? Gossos abandonats, sense sostre, i bueno, i l'iniciativa, precisament el més important d'aquesta iniciativa és que, doncs, bueno, conscienciar la gent de que hi ha molts de gossos que busquen una llar i intentar prioritzar l'adopció a la compra.
6: Iniciatives com aquestes busquen donar llar a gossos abandonats que veuen com la societat prefereix cada vegada més comprar animals que no pas adoptar-los.
2: I passem també pel Vallès Oriental, on el Tour de França ja ha engegat el seu compte enrere particular.
3: Quan falten 2 mesos per l'arribada de la cursa, municipis com Sant Feliu de Codines i Caldes de Montbui ja preparen activitats i dispositius especials pel pas dels pilots el pròxim 6 de juliol. Ens n'informa des d'Ona Codinenca, Laia de Déu.
8: Sí, és que la C-59 quedarà tallada al trànsit entre les 9 del matí i les 2 del migdia al seu pas per Sant Feliu de Codines, en una jornada que portarà una de les competicions esportives més seguides del món fins al territori. Més enllà de les afectacions viàries, els municipis també han començat a organitzar activitats vinculades al Tour. A Sant Feliu, la programació prèvia arrencarà el 15 de maig amb una xerrada amb el periodista esportiu Carlos de Andrés. I a Caldes de Montbui, una de les propostes destacades serà l'exhibició del trofeu oficial del Tour al Museu Termàlia. Els regidors d'esports de Sant Feliu i Caldes, Miquel Palau i Meritxell Fabregat, coincideixen a destacar la dimensió internacional de l'esdeveniment.
9: Que passi el Tour de França per aquí és un event esportiu dels més importants que hagin passat a Sant Feliu a la història.
10: Del 12 al 14 de juny acollirem el trofeu al Museu Termàlia. Doncs el que pretenem, d'alguna manera, és generar un ambient del Tour, doncs, des de tots els àmbits.
8: Els ajuntaments ja han començat a informar empreses, comerços i veïns sobre les restriccions de mobilitat previstes durant aquella jornada, amb l'objectiu de minimitzar les afectacions. I és que el 6 de juliol, durant unes hores, la C-59 deixarà de ser una carretera de pas habitual per convertir-se en escenari del Tour de França.
2: Obrim ja el bloc cultural i tornem a Lleida, en aquest cas, perquè gegants i castellers han mobilitzat els carrers de la ciutat en el marc del tercer dia de les festes de maig.
3: La participació ciutadana s'ha fet notar sobretot a l'eix comercial i zones properes, en actes com la trobada gegantera i posterior cercavila, on els gegants han desfilat des de la plaça Blas Infante. Així mateix, els castellers de Lleida també han tenyit de bordeus la plaça de la Paeria en una diada amb la colla vella dels Xiquets de Valls i els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. I ens

0: Sants. Des d'Amposta Ràdio, Sílvia Barbís.
1: Groenlàndia és el títol d'este treball commemoratiu, que no només és una compilació, sinó un projecte antològic on l'artista ebrenca fa balanç de la seva trajectòria artística i vital. El nou disc fa un paral·lelisme entre el poble inuit i el poble català, dos minories remotes unides per amenaces similars, des de l'emergència climàtica fins a l'ascens de l'extrema dreta. De fet, castellà ha encunyat el terme d'escultura per parlar de la pèrdua de gel i simultàniament de la pèrdua de capacitat crítica de la societat.
2: Amenaçades les dues per la pujada del nivell del mar, per una banda, i per la pujada de l'extrema dreta, per l'altra. Llavors me va agradar la idea de vincular els conceptes d'escalfament i ignorància, que és pèrdua de gel, no?, i pèrdua de capacitat de ser crítics i de pensar.
1: El disc inclou el senzill Lliure, amb música de Lluís Llach, i també col·laboracions. Una d'elles és la de la banda de la Sènia, que estarà en este concert. La cita és diumenge, 10 de maig, a les 6 de la tarda, a l'Auditori de la Fila d'Amposta.
0: Són les 2:51 minuts, moment de parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant del clàssic, però amb una notícia que hem conegut durant aquest Notícies en xarxa, i és que el Futbol Club Barcelona ha confirmat la mort del pare de Hansi Flick, l'entrenador del primer equip.
4: Tot i això, s'espera que l'entrenador alemany ocupi el seu lloc a la banqueta i pugui dirigir el Barça des de la gespa durant el partit contra el Real Madrid, que començarà a les 9 del vespre. En un comunicat a la xarxa social X, el club fa arribar el seu afecte a Hansi Flick i assenyala que comparteix el seu dolor i que l'acompanya en aquest moment difícil.
0: I ara sí, en l'apartat merament esportiu, el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho a més per primer cop a la història amb un clàssic.
4: Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el 29è títol de Lliga. A més del rembombori extraesportiu, als blancs els hi suma la baixa d'Mbappé, que no ha entrat a la convocatòria.
0: Seguim a la primera divisió perquè l'Espanyol s'apropa al descens després de patir una nova derrota.
4: Els blanquiblaus van veure com el Sevilla capgirava el 0-1 favorable i marcava el gol de la victòria al temps afegit. L'Espanyol té 2 punts de marge respecte al descens, mentre que el Girona, que té un partit menys ja que juga dilluns, en té només un.
0: Passem ara a la primera federació, on avui el Nàstic es juga alguna cosa més que 3 punts al camp del Tarazona.
4: Un triomf deixaria els gran amb la permanència molt ben encarrilada, però en cas de perdre, l'escenari canviaria radicalment. La prèvia del partit des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
5: El Nàstic buscarà aquesta tarda aquí a Tarazona guanyar i tancar la permanència a la categoria. Els tarragonins volen capgirar els resultats i sensacions fora de casa per sumar els 3 punts aquí a terres aragoneses. El Nàstic veu el partit d'avui com la gran oportunitat per donar per segellada la permanència a la categoria una temporada a més. Una victòria dels granes deixaria la salvació gairebé a la butxaca, ja que li trauria l'equip aragonès 4 punts més el gol a Veraix, quan només quedarien ja 2 partits, el que vol dir 6 punts en joc. Una victòria avui donaria virtualment aquesta salvació en el partit més important de la temporada, com l'ha definit el davanter del Nàstic, Pau Martínez.
6: Creo que el equipo es consciente de la situación, de que vamos a ir a ganar y a sacar el resultado que todos queremos. Que la semana pasada dijimos que era el partido más importante de la temporada, esta semana vuelve a serlo. Sabemos el tipo de rival que tenemos el domingo, el tipo de campo.
5: El Nàstic no estarà sol aquesta tarda al municipal de Tarazona perquè en 3 hores, el passat dilluns, l'equip va vendre les 300 entrades de les que disponia per la seva afició.
0: Baixem un grau més fins a la segona federació perquè el Reus va empatar en el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens.
4: El Reus no ha passat de l'empat a 0 davant l'Ourense en el partit d'anada de les semifinals de play-off d'ascens a primera federació. Dissabte vinent, a Ourense, serà el partit de tornada.
0: I encara un graó per sota a la tercera ref, al grup català. Aquest migdia s'ha disputat el gruix de la darrera jornada, on s'havien de decidir els equips que disputarien el play-off d'ascens a segona federació i els 3 equips que finalment jugaran la temporada que ve a la Lliga Elite. Els resultats han estat els següents: per a la de 5, Muntanyes a 0, Can Vidalet 1, Cerdanyola 2, Europa B 0, Mollerussa 3, Grama 1, Vilassar de Mar 0, Hospitalet 0, Cornellà 0, Lleida 1, Vilanova 2 i Unió Esportiva Vic 0, Badalona 1. Amb aquests resultats, els 4 equips que jugaran el play-off d'ascens seran el Badalona, el Cornellà, el Vilanova i l'Hospitalet, i els 3 equips que la temporada vinent jugaran a la Lliga Elite seran el Can Vidalet, la Unió Esportiva Vic i el Lleida. Canviem d'esport, en aquest cas ens n'anem al ciclisme, perquè la catalana Paula Blasi ha fet història.
4: S'ha convertit en la primera catalana i espanyola

0: en guanyar la Vuelta. I això que Blasi partia amb 18 de segons de desavantatge respecte a qui era líder, la neerlandesa Van der Breggen, i ha aconseguit retallar-hi en l'ascens final ni més ni menys que a l'Angliru. Blasi ha acabat aquesta darrera etapa amb 24 segons més que Van der Breggen i, per tant, s'ha proclamat campiona.
1: I tanquem amb hoquei patins perquè el Barça avui torna a jugar una final de la Champions 8 anys després.
0: 8 anys després, com us diem, quan van guanyar també l'últim títol en competició continental. Els blaugranes s'han imposat 3-4 al Benfica d'Edu Castro. Pau Bargall i Nil Roca ja jugaran el títol aquesta tarda a les 7 contra el Porto, amb qui precisament havien guanyat l'última Champions.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. L'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid ho té tot llest per rebre els 14 passatgers espanyols que viatjaven al creuer Ondius afectat per un brot d'antivirus. L'avió amb els 14 passatgers evacuats del creuer afectat pel brot d'antivirus, entre els quals 5 catalans, s'ha enlairat, farà ara mateix 2 hores. Quan arribin a Madrid se'ls practicaran proves PCR a l'arribada i 7 dies després. Allà s'ha muntat un mecanisme més perquè els viatgers quan arribin a l'hospital no tinguin contacte amb ningú més enllà dels sanitaris que els atendran. Segons ha declarat José García Martínez, delegat del Sindicat dels Funcionaris. La ministra de Sanitat del govern espanyol també ha detallat que els següents vols previstos són els de França, Canadà, Països Baixos, Regne Unit, Turquia, Irlanda i els Estats Units, amb operacions programades fins a la tarda. I a Catalunya, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha defensat l'acció de govern després de que l'oposició critiqués la gestió de l'executiu i en demanés dimissions. Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha convocat una mesa sectorial per dijous que ve amb, precisament, els mestres. I el sindicat Usteca ha reaccionat a aquesta convocatòria assegurant que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, que començaran el proper dimarts 12 de maig. I repassem en successos, ja que tenim una notícia d'última hora, on dos motoristes han resultat ferits menys greu després de xocar frontalment a la carretera T-704 al terme de la Febró, al Baix Camp. Els dos ferits han estat traslladats a l'Hospital Sant Joan de Reus. Arran de l'incident s'ha tallat la carretera en els dos sentits i posteriorment s'ha donat pas alternatiu, que és com es troba ara mateix aquesta carretera. També en successos, el conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons, a les Garrigues. Cap de setmana, precisament, negre la xarxa viària que catalana amb fins a 4 víctimes mortals, que eleven la xifra fins a les 40 en el que portem de 2026. I seguim en plana de successos, però en aquest cas ens anem a Brians 2, on hi ha hagut una nova agressió. Els sindicats anuncien falta de personal després que un intern ataqués a una funcionària del mòdul MR8 durant ahir dissabte. UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa. I en plana internacional, Open Arms enllesteix els preparatius durant aquest diumenge al Moll de la Fusta per salpar dimarts rumb a Cuba. El Balea Astral sortirà des de Badalona en una missió humanitària per denunciar el que asseguren que és un bloqueig dels Estats Units al país caribeny. La iniciativa pretén portar plaques solars per l'Hospital Pediàtric Juan Manuel Márquez de l'Havana, així com aliments i recursos bàsics. I en esports, el Futbol Club Barcelona ha confirmat fa poca estona la mort del pare de Hansi Flick, l'entrenador del primer equip. Tot i això, s'espera que l'entrenador alemany ocupi el seu lloc a la banqueta i pugui dirigir el Barça des de la gespa durant el partit contra el Real Madrid. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Aterren a Torrejón d'Ardoz els 14 passatgers espanyols, entre els quals 5 catalans, que viatjaven al creuer Ondius, afectat pel brot d'antivirus. Des de Torrejón seran traslladats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid i quan arribin se'ls practicaran proves PCR en el moment i també 7 dies després per veure l'evolució. A més, l'hospital ha muntat un mecanisme perquè els viatgers quan arribin no tinguin contacte amb ningú més enllà dels sanitaris que els atendran, segons ha declarat José García Martínez, delegat del sindicat CESIF, el sindicat dels funcionaris. I qui s'ha pronunciat sobre aquest tema ha sigut el papa Lleó XIV, que ha agraït precisament avui a les Canàries l'acollida del creuer Ondius. Lleó XIV també ha recordat la seva imminent visita a l'estat espanyol en parada a Barcelona per celebrar el centenari de la mort de Gaudí. També visitarà Madrid i precisament les Canàries. I un apunt en mobilitat, ja que la línia R1 de Rodalies es troba tallada avui a la tarda entre Blanes i Maçanet-Massanes de la Selva per un atropellament d'una persona. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions. I seguim en plana de successos, ja que els Mossos han detingut 2 adults i un menor per 15 robatoris de mòbils al barri del Camp de l'Arpa del Clot de Barcelona, al districte de Sant Martí. Se'ls va detenir els dies 28 d'abril i 6 de maig com a presumptes autors de delictes de robatori amb violència o intimidació i van passar a disposició judicial posteriorment. I en plana de successos, però en aquest cas en trànsit, 2 motoristes han resultat ferits menys greu després de xocar frontalment a la carretera T-704 al terme de la Febró, al Baix Camp. Els 2 ferits han estat traslladats a l'Hospital Sant Joan de Reus. I avui el conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons, a les Garrigues. Cap de setmana negra, la xarxa viària catalana amb fins a 4 víctimes mortals, que eleven la xifra fins a les 40 víctimes en el que portem de 2026. Ja en plana política, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha defensat l'acció de govern després que l'oposició critiqués la gestió de l'executiu i en demanés dimissions. Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha convocat una mesa sectorial per dijous que ve. Precisament el sindicat USTEC ha reaccionat a aquesta convocatòria i ha assegurat que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, el pròxim dimarts 12 de maig. I parlem ara de turisme, ja que el Port de Roses de l'Alt Empordà ha donat el tret de sortida avui d'una nova temporada de creuers amb l'escala del Sea Dream. Fins al 20 d'octubre espera rebre 7 creuers i prop de 2.700 passatgers en una campanya marcada per l'arribada exclusiva de vaixells de gamma alta. I parlem de futbol i d'esports, ja que el Futbol Club Barcelona ha confirmat fa poca estona la mort del pare de Hansi Flick, l'entrenador del primer equip. Tot i això, s'espera que l'entrenador alemany ocupi el seu lloc a la banqueta i pugui dirigir el Barça des de la gespa durant el partit contra el Real Madrid, que començarà a les 9 del vespre. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Els 14 passatgers espanyols evacuats del creuer afectat pel brot d'antivirus, entre els quals hi ha 5 catalans, ja són a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on han d'iniciar la quarantena. Els passatgers han estat evacuats aquest matí del vaixell, transportats fins a l'aeroport de Tenerife Sud i des d'allà han volat fins a la base aèria de Torrejón d'Ardoz. Un cop han arribat, han estat traslladats al Gómez Ulla, on està previst que se'ls practiquin proves PCR, que es repetiran 7 dies després. Els passatgers espanyols, com la resta de persones que quedaven al Ondius, són asimptomàtics, segons ha explicat aquest diumenge al matí la ministra de Salut, Mònica García. I en un punt en mobilitat, s'ha restablert la circulació a la línia R1 de Rodalies, que es trobava tallada des de fa unes hores entre Blanes i Maçanet-Massanes per un atropellament d'una persona. I parlem de política, en aquest cas catalana, ja que el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha defensat l'acció de govern després que l'oposició critiqués la gestió de l'executiu i en demanés dimissions. Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha convocat una mesa sectorial per dijous que ve. Precisament des del sindicat USTEC han reaccionat a aquesta convocatòria i han assegurat que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, que començaran el proper dimarts 12 de maig. Hi ha successos: el conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons, a les Garrigues. Ha sigut un cap de setmana negre a la xarxa viària catalana, amb fins a 4 víctimes mortals, que eleven la xifra fins a les 40 en el que portem de 2026. I seguim en aquesta plana i parlem de Brians 2, on hi ha hagut una nova agressió. Els sindicats anuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària al mòdul MR8 durant la jornada d'ahir. UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa. I parlem, en aquest cas, també encara en plena de successos, de que els Mossos, la policia local de Blanes i la de Lloret han dut a terme aquest dijous al matí un control de taxis a Blanes. Durant l'operatiu s'han controlat un total de 28 taxis i s'han interposat 17 denúncies per diverses irregularitats relacionades amb la documentació i l'estat dels vehicles. I parlem en cultura, ja que precisament abans ho explicàvem, que el conseller de presidència Albert Dalmau ha anunciat avui diumenge des del camp de concentració de Mauthausen que Catalunya instal·larà 113 llambordes Stolperstein durant aquest any 2026. En total s'arribarà a les 872 llambordes. Actualment són 759 en 126 municipis. I en futbol, el Futbol Club Barcelona ha confirmat, farà al migdia, la mort del pare de Hansi Flick, l'entrenador del primer equip. Tot i això, l'entrenador s'asseurà a la banqueta contra el Real Madrid, que començarà a les 9 del vespre. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ona Malgrat.

0: Hey yo, Nicky Jam, Ozuna, Post Malone, Spanish remix,
1: Trap Style.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. A terra, a l'aeroport del Prat, l'activista de la flotilla Saïf Abukashek, deportat aquesta matinada per Israel. L'activista catalano-palestí de la Global Sumut Flotilla ha fet una atenció als mitjans només arribar a l'aeroport i ha explicat per què seguiran manifestant-se. L'escoltem.
2: Que se cuenta lo que está pasando en Palestina todos los días, que aquí, en nuestros territorios, deja de haber complicidad, que los barcos que llevan armas a este gobierno genocida dejan de pasar por nuestros puertos. No nos vamos a rendir.
1: També en aquesta detenció ha assegurat que no són herois i anuncia que se sumarà a la flotilla de nou a Turquia. L'altre activista detingut, el brasiler Tiago Ávila, està sent deportat al Caire i està previst que dilluns arribi a São Paulo. Hi ha els 14 passatgers espanyols evacuats pel creuer afectat pel brot d'antivirus, entre els quals hi ha 5 catalans, ja són a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on han d'iniciar la quarantena. Els passatgers que estan al vaixell són asimptomàtics, segons ha explicat aquest diumenge al matí la ministra de Salut, Mònica García. I anem cap a casa nostra i repassem el temps, ja que sembla que tindrem ruixats de tarda de diumenge. Marc Jauregui-Fer, bona tarda.
3: Hola, què tal? A mitja tarda hem tingut l'arribada de precipitacions entrant per la franja de Ponent i que han afectat també a punts de les Terres de l'Ebre i també del Pirineu i Prepirineu més aïllat. I a mesura que la tarda ha anat avançant, aquests ruixats han avançat per la Catalunya central i també afectant a punts de les comarques de Tarragona. I de fet, en els propers minuts no descartem alguna gota arribant al litoral i prelitoral central. Tot plegat amb unes temperatures al migdia que han passat dels 25 graus a molts punts a l'interior de les Terres de l'Ebre i també comarques de Girona, per exemple, Vinebre, Pantada, Siurana o també la mateixa Bisbal d'Empordà. Demà dilluns al matí, molt sol i a la tarda, augment de la nuvolositat amb ruixats que quedaran restringits sobretot a la zona del Pirineu. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona setmana.
1: I en cultura, la Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca ha tancat la 22a edició, avui diumenge, amb una participació de 8.500 persones, 700 professionals del sector musical acreditats i més de 60 actuacions. L'edició d'enguany ha deixat entreveure algunes noves tendències que comencen a marcar l'escena musical catalana amb propostes com Sodi, Macuca o La Publicitat. I seguim en plana cultural, ja que gegants i castellers han mobilitzat els carrers de Lleida en el marc del tercer dia de les festes de maig. Les festes de maig van arrencar divendres i finalitzaran dilluns a la nit, dia de Sant Anastasi, amb el tradicional castell de focs. I en futbol, el Futbol Club Barcelona juga aquesta nit a les 9 del vespre contra el Real de Madrid, un partit que es poden jugar la Lliga. Fins aquí el Notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Continguts en xarxa.
4: Entre les estrenes de la setmana destaca Les ovelles detectives. Emma Thompson i Hugh Jackman protagonitzen aquesta comèdia d'intriga. D'Espanya arriba Jo no moriré d'amor. Una noia de 18 anys afronta la malaltia de la seva mare alhora que vol gaudir de la vida. I s'estrena Mortal Kombat 2, una nova pel·lícula de la franquícia basada en un videojoc.
5: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
4: Ah, Les ovelles detectives. Cada nit, un pastor interpretat per Hugh Jackman llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan el troben mort, els animals se n'adonen ràpidament que ha estat assassinat i creuen que saben com resoldre el crim.
6: Soc una ovella detectiva i de les bones!
7: Que viene después del miércoles.
8: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
9: Me voy.
10: Pero si acabas de llegar.
4: Jo no moriré d'amor explica com als 18 anys la Clàudia no vol ser una heroïna. La malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que porta temps desconnectada. Entre el deure de prendre cura i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'evitar la nova realitat.
11: Clau!
12: Wow! No me siento cómodo pegándole a una chica.
13: Descuida. No lo harás.
4: Johnny Cage, un heroi de pel·lícules d'acció, és la nova incorporació a Mortal Kombat 2. Els campions favorits dels fans s'enfronten cara a cara en la batalla definitiva i sagnant per vèncer l'obscur règim de Shao Kahn. El tirà amenaça l'existència de la Terra i dels seus defensors.
9: Que empiece el espectáculo.

0: anar amb el gra. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. L'activista Saïf Abukashek, membre de la flotilla, ha aterrat avui a la tarda a Barcelona, tot just farà una hora, després de passar diversos dies detingut i avisat que d'aquí a pocs dies tornarà a Turquia per reprendre el viatge cap a Palestina. L'escoltem.
2: Yo solo controlaba tres cosas: comer, beber y hablar. Empecé dejando de comer en el primer momento, a base de las insultas y violaciones continuas decidí dejar de beber, y los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. Nosotros tenemos una fuerza que hemos podido mostrar a todo el mundo, que la gente puede salir a las calles, que la gente puede presionar y que la gente puede salir vencida.
1: L'escoltàvem parlant sobre la seva estada a les presons israelianes. Com us dèiem, reprendrà el seu viatge cap a Palestina. I per ara, l'altre activista detingut, el brasiler Tiago Ávila, està sent deportat al Caire i està previst que arribi dilluns a São Paulo. I un dels 5 francesos evacuats del creuer amb el brot d'antivirus ha presentat símptomes mentre volava a París, segons ha informat a les xarxes socials el primer ministre francès Sébastien Lecornu. El primer ministre ha explicat que aquesta nit emetrà un decret que permeti posar en marxa les mesures d'aïllament necessàries per als casos considerats contactes. Mentrestant, aquí a Espanya, els 14 passatgers espanyols, entre els quals 5 catalans, ja són a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on hauran iniciat la quarantena. Els passatgers que estan al vaixell havien dit que eren asimptomàtics, segons havia explicat aquest diumenge al matí la ministra de Salut, Mònica García. I parlem de política, ja que el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha defensat l'acció de govern després de l'oposició critiqués la gestió de l'executiu i en demanés dimissions. Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha convocat una mesa sectorial per dijous vinent. Precisament el sindicat USTEC ha reaccionat a aquesta convocatòria, assegurant que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues. Precisament el proper dimarts 12 de maig n'hi ha una altra. I parlem de cultura, ja que la Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca ha tancat la 22a edició avui diumenge amb una participació de 8.500 persones, 700 professionals del sector musical acreditats i més de 60 actuacions. L'edició d'enguany ha deixat entreveure algunes noves tendències que comencen a marcar l'escena musical catalana amb propostes com Sodi, Macuca o La Publicitat. I en esports, el Futbol Club Barcelona ha confirmat la mort del pare de Hansi Flick, l'entrenador del primer equip. Tot i això, s'espera que l'entrenador alemany ocupi el seu lloc a la banqueta i pugui dirigir el Barça des de la gespa durant el partit contra el Real Madrid, que començarà a les 9 del vespre. Precisament en aquest maig el Barça pot proclamar-se campió de Lliga si només necessita un punt davant del Madrid. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Me gusta mi reggae.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que ja s'han evacuat 76 dels 150 passatgers que viatjaven al creuer amb el brot d'antivirus, que aquest matí s'ha situat davant el port de Granadilla de Bona. En un missatge a les xarxes socials, Sanitat ha concretat que s'han evacuat 14 espanyols cap a Madrid, entre els quals hi ha 5 catalans, 5 ciutadans cap a França, 4 cap al Canadà, 26 cap als Països Baixos, 22 cap al Regne Unit, 2 cap a Irlanda i 3 cap a Turquia. Els pròxims vols previstos són els que portaran passatgers als Estats Units, Austràlia i també als Països Baixos. Precisament en el vol direcció cap a París, un dels francesos evacuats ha presentat símptomes, segons ha informat a les xarxes socials el primer ministre francès Sébastien Lecornu. I l'activista Saïf Aboukeshek, membre de la flotilla, aterrat a la tarda a Barcelona després de passar diversos dies detingut i avisat que d'aquí pocs dies tornarà a Turquia per reprendre el viatge cap a Palestina. L'altre activista detingut, el brasiler Tiago Ávila, està sent deportat al Caire i està previst que dilluns arribi a São Paulo. Per la seva banda, després, Open Arms també enllesteix els preparatius durant avui diumenge al moll de la fusta de Barcelona per salpar dimarts rumb cap a Cuba. El balestral sortirà de Badalona en una missió humanitària molt similar a la flotilla per denunciar el que asseguren que és un bloqueig dels Estats Units al país caribeny. La iniciativa pretén portar plaques solars per l'Hospital Pediàtric Juan Manuel Márquez de l'Havana, així com aliments i recursos bàsics. Hi ha successos, nova agressió a Brians 2. Els sindicats denuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària al mòdul MR8 durant ahir dissabte. UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa. I encara en successos, dos motoristes han resultat ferits menys greu després de xocar frontalment a la carretera T-704 al terme de la Febró, al Baix Camp. Els dos ferits han estat traslladats a l'Hospital Sant Joan de Reus. I en turisme, parlem de turisme, ja que les Terres de l'Ebre esperen més de 40.000 vehicles el proper 12 d'agost, el dia de l'eclipsi. La mobilitat serà un dels aspectes més importants durant la jornada i per això, des del govern ja s'està preparant. La intenció és esponjar el trànsit perquè no hi hagi grans acumulacions. Precisament avui, diumenge, el trànsit està sent bastant fluït a les carreteres catalanes, tot i ser un dia de retorn cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. I seguim en cultura, ja que el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha anunciat que avui diumenge, des del camp de concentració de Mauthausen, que Catalunya instal·larà 113 llambordes Stolperstein durant aquest any 2026. I en esports, aquí una hora, el Barça pot començar a proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho en el primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el 29è títol de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Ara mateix, inici del clàssic entre el Futbol Club Barcelona i el Real Madrid al Camp Nou. En aquest partit, el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant dels blancs per aixecar el 29è títol de Lliga. La prèvia, però, s'ha marcada per fets extraesportius, el llançament d'objectes de l'afició blaugrana quan ha arribat l'autobús del Real Madrid i també el del Barça i les complicacions internes entre jugadors del Madrid. També al migdia hem conegut la mala notícia de la mort del pare de Hansi Flick. Tot i això, l'entrenador alemany ocuparà el seu lloc a la banqueta. I deixem de banda el futbol, però no deixem de banda l'esport totalment, ja que a Badalona estan de festes de maig i avui hi ha la crema del dimoni, que està fi. Aquest any la figura que reduirà cendres té forma de jugador de bàsquet. Encara que a banda del dimoni, una de les incògnites de la nit és el vent. Enguany hi ha novetats amb l'espectacle de drons i encara no està del tot assegurat que es pugui fer amb normalitat. Precisament tenim en directe el company de Ràdio Ciutat de Badalona, Joaquim García. Bona nit, com està la situació del vent i com estan anant les festes?
2: Què tal? Bona nit. Doncs una situació que ens donarà una treva. Per tant, gairebé a aquesta hora podríem garantir que sí que tindrem aquest espectacle de drons. Una de les grans novetats d'aquest any és que l'espectacle s'acompanya de pirotècnia. Són uns 500 drons i per això patíem una mica pel vent. Unes festes que començaven cap a les 5 de la tarda amb un repic de campanes i després amb un tradicional seguici amb totes les formacions tradicionals fan el seu ball i ofereixen el millor abans d'acompanyar-nos fins a la Rambla. Aquí fan una visita al dimoni, és una mena d'acomiadar-nos d'ell, de deixar totes les coses negatives. I avui, com comentaves, amb el basquetbol, també com a gran protagonista, perquè la figura del dimoni d'enguany és una figura que homenatja el bàsquet com a bressol del basquetbol que és Badalona. Si el temps continua tal com el tenim, que segurament serà així, després tindrem espectacle pirotècnic i la cremada del dimoni, la figura tradicional central de les festes de maig de Badalona. Això serà aproximadament de quina hora.
1: Doncs moltes gràcies, Joaquim, que tingueu molt bones festes de maig. I parlem del vaixell afectat pel brot d'antivirus, on ja s'han evacuat 76 dels 150 passatgers que viatjaven. En un missatge a les xarxes socials, Sanitat ha concretat que s'han evacuat 14 espanyols cap a Madrid, entre els quals 5 catalans. També aquesta tarda l'activista Saifa Bukashek, membre de la flotilla, aterrat a Barcelona després de passar diversos dies detinguts precisament a Israel. Ha avisat que d'aquí pocs dies tornarà a Turquia per reprendre el viatge cap a Palestina. I finalment tanquem també en plana esportiva i revisant els resultats de la resta de la jornada, ja que ahir l'espanyol va caure 2-1 davant del Sevilla. Demà serà el torn del Girona, que juga contra el Rayo Vallecano. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

tremolar. Potser recordes quan amb un tros de fusta ens picaves les mans. Potser recordes quan ens despullaves.

t'apropaves i abaixàvem el cap. Potser recordes quan et suplicàvem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Jurado. La dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver estat en contacte a l'avió de l'holandesa que va acabar morint d'antivirus a Sud-àfrica ha donat negatiu en la prova PCR. La dona es troba en observació a la unitat d'aïllament del Centre Hospitalari de Barcelona i la dona es manté asimptomàtica i en un bon estat general i seguirà ingressada fins que li repeteixin la PCR d'aquí 7 dies. D'altra banda, la dona ingressada en un hospital d'Alacant ha tornat a donar negatiu també per antivirus en una altra prova PCR. En aquest cas, se li han fet dues PCRs, la primera a ahir dissabte i totes dues han donat negatiu. Per ara, del vaixell afectat pel brot d'antivirus ja s'han evacuat 76 dels 150 passatgers que viatjaven. Recordem que dels 14 espanyols que s'han evacuat cap a Madrid, entre els quals hi ha 5 catalans. I l'activista Saïf Abukashek, membre de la flotilla, ha aterrat avui a la tarda a Barcelona després de passar diversos dies detingut a Israel. Ha avisat que d'aquí pocs dies tornarà a Turquia per reprendre el viatge cap a Palestina. I parlem en clau de política catalana, ja que el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha defensat l'acció de govern després que l'oposició critiqués la gestió de l'executiu i en demanés diverses dimissions. Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha convocat una mesa sectorial amb els mestres per dijous vinent. Precisament des del sindicat USTEC han reaccionat a aquesta convocatòria i han assegurat que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, una d'elles que comença el proper dimarts 12 de maig. Hi ha successos, nova agressió a Brians 2. Els sindicats anuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària al mòdul MR8 aquest mateix dissabte. I UGT Presons reclama precisament mesures urgents en presons i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa. I parlem, en aquest cas, de turisme, ja que les Terres de l'Ebre esperen més de 40.000 vehicles el proper 12 d'agost, el dia de l'eclipsi. La mobilitat serà un dels aspectes més importants durant la jornada i per això des del govern ja s'estan preparant. La intenció és esponjar el trànsit perquè no hi hagi grans acumulacions. I qui també ha començat temporada ha sigut el Port de Roses, que ha donat el tret de sortida avui diumenge a una nova temporada de creuers amb l'escalada del Sea Dream. Fins al 20 d'octubre espera rebre 7 creuers i prop de 2.700 passatgers en una campanya marcada per l'arribada exclusiva de vaixells de gamma alta. I parlem de cultura i anem a Badalona, que celebra aquesta nit un dels actes més esperats de les festes de maig, la tradicional cremada del dimoni. Enguany la figura que es reduirà a cendres tindrà una clara vinculació esportiva, ja que representa un jugador de basquetbol. I precisament parlem d'esports, ja que el Barça està jugant el clàssic que li pot donar a la Lliga al club blaugrana. Per ara el resultat és de 2-0. Recordem que ahir va jugar l'Espanyol i va caure davant del Sevilla per 2-1. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.